0: Las novitats de RTR.
1: En la Norvegia ein incendi destruida pli che 100 chiasas ed abitazions. Entant han ils pompiers sot controlla la situazion. La Venezuela survén bunament 350 milions dollars da l'IVF. Ils daners dovran ins per reconstruir il paiais so entre ils terratrembles de gestrus. Ed oz de maum dati na maschai da blers nivels e fases sulle livas. La tirs esi da quintar qua e la cun singulas da racciadas e durizis. Como trais dels temas, ciò appenau per vus oz, las dodis, miu nome Olivia Kristen, buonasera, abicis essas da la partida. En la citat norvegiaisa Drammen de tirs de la capitala Oslo aida un grand incendi, quel ai destrui completa main passa 100 chiases ed abitaziuns. Entant ein ils pompiers sot controlla l'incendi, a comunicia l'agentura de

L'Anna Caprez sur de la producziun de teater a la Chiesa Planta a Semeden, Vent del Süd. El toc vegn mussaus an duas iedas, demà un domenge a la Serra de las Tschun, a Gievice vegn als 23 de Fenedur la Serra de las Och.

La Black Dyke Band cul toc Celtic Crest, tot lau pel jubilar jatien che flisch de Fuldera, che festive schotz siu chun conta chunavel. Treis gratulaziuns a scret Vaiwaun pel dede dots als joc de Fenadur, a Ramosch cumplenesche Mario Mosca 69 ons, de Delvin Givijau. Tut il bun per teis anniversari e fa a mo bellas vacanzas cun tut tia familia. Ciar saluts teis vagins de plü bot. Ad as vagins de plebaut te vision pel jubilar Mario Mosca, che festivesse 69 ans, in a polca de la Societat de Musica Ramosch, nus tatlein junger Schwung.

La Società de Musica Ramosch, Junger Schwung in Polka, per Festival de Rudien, el 69 anniversari de Mario Mosca de Ramosch. A Chantachunons complanescha Anna Maria Denot alla chiesa.ota a scuol de Della Vingivijau. Sinceras gratulazions per teis anniversari, chiars saluts mengia fila. Ad el salit musical per la giubilara Anna Maria Denot e in toc dels Frenzlis de Tschlin, in polca cun nom Felix.

Al cor viril lumnezia cu la canzun L'Olma, gievijau pel giubilar John Fidel Lombris de Vela, cena sciusots avaun 88 ans. Os vaiu la giu tot las gratulaziuns a las lingis de telefon NPS pia aviartas, se vusen cnuscisse titi festivesse natalizi al dede dots, als joc de Fanadur, a vus gratulasses budgen telefonaide me al studio 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Janet Jackson con Whoops Now Adiuassunio a un in gratulazione via messaggio di WhatsApp. Quella è per Marina Loretz de Sedrun. Ciao Marina, nos gratulaina tai sentiu 30 ciunavel natalezi, divijain senadat, clic e ventira, saliz tu auc padrin Daniel et onda Anna Maria. Schelu vaiu prelegiu pri un contra tot als telefons per oz. Tiams de mirar cicia astia salagrad las entradas del bon engedina. A quai oz. El Guido Flip dat e Freticon tia festivescia siu 66 avel anniversari. Cordiala gratulazion. Quai fossi stau, cula emissiun dat oz als joci de Fenedur 2026. Al nom de la squadra RTR gratulescio de cor de totes jubilaras e de tot els jubilars de dots. Iu dec a dia pel moment son lupuspe de retorn questa sera de les ciun. Cun sport d'actualitat, miu nome Angela Hendry, je vis de vos vinovaun in Balezia D.
1: RTR, les gratulaziuns. Il 20 mezzdì der RTR. Cun scuveridas. Hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nos redaktor de musica, Danilo Pavir.